0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Ya está en marcha la 7ª edición de la Memoria a la Escuela. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Descubre la gama elèctrica Audi. Cero emissions, confort i el màxim ahorro en tu cotxe del dia a dia. Visita-nos ja en Gandia, Alcoi, Alzira, Xàtiva, Ontinyent i en motorpacificoaudi.com.

0: por hoy. José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: ¿Qué tal? Molt bon dia, 12 i 20, obrim les portes d'una nova edició de l'Oi per Oi Ontinyent Baida al Baida en este dijous 4 de juny de 2026. Mira, acabem d'escoltar que tots els continguts de l'Oi per Oi pots trobar-los a la nostra aplicació, el d'Estoi per Oi també, a la nostra aplicació. És una descàrrega gratuïta, entres, busques Radio Ontinyent i ja està. I a partir d'ahí, últims programes. I pots escoltar tota la programació de Radio Ontinyent Cadena SER en qualsevol mòbil i telèfon intel·ligent, evidentment. Bo, ja estem així i anem a veure quin és l'horatge que ens espera en les pròximes hores, que pareix ser que a lo millor plou i tot. No ho sé, Lluís Francesc, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. El pas d'un front per la meitat nord peninsular deixarà cels nuvolosos o coberts i precipitacions. A més, donarà l'entrada d'una massa aire més fresca que ens afectarà a partir de demà per a nosaltres, per als nostres interessos. Hem de dir que la nuvolositat anirà més amb les hores este dijous, a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures que pugen i de forma acusada es quedaran al voltant dels 35 graus. Cels que aniran de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució. No descartem que pugui arribar algú precipitació aïllada, poca cosa en principi, vents marítims que seran predominants i bufaran amb més intensitat de cara a la pròxima nit. I hem de dir que l'entrada d'aire més fresc que en la península, tot acompanyat a la inestabilitat que aguardem, tinguem associada a la Mediterrània, seran protagonistes durant el divendres, provocant no sols un acusat descens tèrmic, sinó també tindrem probabilitat de pluja i fins i tot no descartem algun conat tempestuós.
3: Gràcies, Lluís. Però no diu que plou ara. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, mira.
3: No diu que plou.
5: No s'aclarim.
3: És que no pot ser, ara.
5: Ara què fem?
3: Pues mira, pues que deixar-la caure, saps? Perquè és el millor que podem fer. I ja veurem, és una probabilitat i una possibilitat que plou.
5: Sí, a més, no està clar, amb les tempestes que no pot passar clar. Que de repent...
3: Efectivament.
5: Estiga previst que plogui i que de repent...
3: I amb les temperatures,
5: porte, no?
3: Com estava dient ella, amb les temperatures que estaven arribant en els últims dies, que són molt altes, és molt probable que per això ploga. Però també les temperatures pareix que baixen avui i, bueno, no sé, això...
5: Fa por quan, quan hi ha temperatures tan altes i
3: però on hi serà
5: això? Pluja, quan fa reventons d'ixos.
3: Sí, sí. De temperatures, mira, parlem de temperatures, Carmen.
5: Mira, estem ara entre 26 i 32 graus avui a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. No està
3: jo,
5: mal.
3: Després de l'altre dia, d'arribar a 38 graus, jo ja, això és normal.
5: Bueno, els 26 graus estan en Bocairent, com quasi sempre, i la màxima d'avui és 32 a Montitxelvo i a Aielo de Malferit. A Ontinyent, 31.
3: 31. Va, s'està molt millor, així com sempre. Vinga.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: Noticias, en la picaeta. Esteban Arroyo, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Cómo estás?
1: Anonadado.
2: Uy.
0: Anonadado.
1: No, es que tengo tarar una telefonada y me ha dicho sí, un poco.
0: Bueno, no diré en res.
1: No.
0: En cara. En algún momento diré. En algún momento diré, ya sabeu com soc. Però benvingut.
1: No, és que Tomàs, que estava escoltant la conversa telefònica.
0: Tomàs Marín, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: S'ha quedat també,
3: però estava tan tranquil·let avançant-me l'hora 14 i escolta el que diu el meu company Esteban. Bueno,
2: coses de la ràdio.
3: Paciència.
0: Jo he de dir, com he dit abans a micro tancat, que és més habitual del que penseu.
3: Bueno.
0: És més habitual del que penseu amb persones molt reconegudes.
1: Bueno, però...
0: Ja ho deixem ahí.
1: Hi ha que xafar terra.
0: I tant, totalment. Per això, doncs no parlarem d'això, saps? Ja ha passat la setmana. Digo a ella, Carmen Úbeda, anem a veure què és el que hem preparat a l'Oi por Oi.
2: Vinga, anem a... tenim per a la primera entrevista uns convidats especial perquè anem a parlar del nou programa intergeneracional de salut mental impulsat per ADIEM, també per l'Ajuntament d'Ontinyent. Uh-huh. Així que anem a tindre així els nostres estudis a Paula Soler, regidora de Política per a les Persones de l'Ajuntament d'Ontinyent, i també a Vicent Sánchez, que és el president d'ADIEM, perquè ens conten en què consistís este programa intergeneracional, salut mental, uh-huh, i que ens conten què és el que poden oferir.
0: És un projecte que està en marxa des de fa molt de temps, però ara afegeixen una cosa més, uh-huh, i donen un passet més que crec que és molt important.
2: Sí, exactament.
0: Que no volem avançar, però jo crec que per a la gent que pateix malalties mentals és molt
2: interessant.
0: I per al projecte que porta ADIEM des de fa tant de temps, també és molt, molt important, i per això hem volgut convidar-los als dos, perquè acaba la roda de premsa, ha acabat fa no res, fa uns minutets, i volem què és el que tenen que contar, i per això estaran així els estudis de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Què més, Carmen?
2: Més cosetes és dijous, així que toca continuar coneguent els protagonistes de les festes de morts i cristians.
0: Correcte.
2: Avui és el torn de Rafael Brotons, primer tro de la comparsa, i Obradors.
0: Ah, mira.
2: A veure què ens conta.
0: Obradors és on...
2: És una conversa.
0: L'any passat...
2: Les paelletes.
0: Trincareu, no? Vull dir.
2: Sí. Que bona estava la paella.
0: Jo no podia.
1: I no, i el dia següent, el divendres, ens van tratar també molt bé.
0: Això és de veres,
1: en la plaça
0: de
1: l'Ajuntament.
0: Això és de veres, el que necessiteu, al costat, estàvem al costat de la seua...
1: Sí, que
0: sí.
1: Héctor, el president dels llauradors, doncs va dir, així teniu la nostra casa per al que vulgueu.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.
2: Agraït, com sempre.
0: Sí. Avui li ho recordarem, avui, no?
2: li ho direm.
0: Què més?
2: Bueno, relacionat també amb la festa, tindrem l'apartat de música festera amb Quique Orquín, com sempre. També abordarem la tercera jornada de bioètica assistencial, que se celebra demà, així a Ontinyent, al Teatre Txegaray, i parlarem amb Agustí Escandell, ell és metge, president del Comitè de Bioètica Assistencial, sobretot perquè ens explica un poquet en què consistirà esta jornada, i al final que ens conte tots els detalls, perquè serà una jornada on intervendran diferents ponents, diferents persones, així que volem que ens ho conte tot.
0: Sí, senyor. Diu a ella. I per acabar,
2: avui no és divendres, però estarà Ivan Lane i l'Escola de Música.
0: Hem fet un change.
2: Sí.
0: Que si arribes a ver la telefonada d'Esteban, no faig el change, però bo, ja estaria.
2: No passa res.
0: Ho deixa ahí.
2: Menys mal que Ivan està disponible sempre.
0: Tu crides, Ivan, pots... Sí, allà estic, i ahí, així estarà.
2: Gràcies, Ivan.
0: Gràcies, amic. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Carmen.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
4: Si vols avançar de fins a les 2:30, ja us deixe. Si voleu continguar per a les 2:30, perfecte. Bueno, bé, avui a les 2:14 d'un dia en la Vall d'Albaida. Bueno, són molts SMTs que estem preparant per a aquest espai informatiu fins a les 2:30. Bueno, parlarem d'aquestes proves d'accés a la universitat que finalitzen al llarg d'esta jornada. Bueno, estaran... Crec que estan ja en l'última prova. Alguns ràpids ja hauran acabat la prova, altres estaran ja finalitzant, i com no, esperem que s'hagi de la millor forma possible aquestes proves. Actualitzarem com estan les coses en el marc de la vaga educativa i les diferents reivindicacions que estan realitzant i mobilitzacions pel que fa a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, en un dia on hem conegut el balanç de l'any passat de Càritas Ontinyent. Més de 500 persones han estat les usuaris dels serveis de Càritas Ontinyent al llarg de l'any passat. També, com no, ens centrarem en aquests temetes del nostre Puerto Llontinya en la Vall d'Albaida i començarem a preparar-nos per a l'estiu, perquè ja s'ha presentat i ja coneixem més detallets pel que fa a l'escola d'estiu d'Ontinyent i també hem conegut que s'ha preparat des de la regidoria de joventut per a l'estiu jove. Ja us avance que es va repetir aquest viatge a Gandia per al dia de Sant Joan, per a este pròxim 23 de juny. Així que res, a gaudir i que els xavals i xavales, vamos, que vagin corregint, que s'acaben les places. N'hi ha activitats que són gratuïtes, altres que necessiten inscripció prèvia, però bueno, us contarem com està tot. També parlarem de les piscinetes, actualitzarem un poc com estan les coses. Ahir tant Carmen com jo ja us contaven quins dies s'obriran cadascuna dels municipis. S'han començat a veure municipis que ja ho han anunciat. Us ho comentarem. Parlarem també de diverses subvencions per part de la Diputació de València a diversos municipis de la Vall d'Albaida. Són subvencions prou grandetes per a aquests municipis pel que fa al seu tamany poblacional. I després hi ha altres qüestions com pot ser l'agenda del cap de setmana marcada pel Corpus Christi a Ontinyent, entre altres qüestions així interessants que tenim per a contar-los a tota la comarca.
0: Corpus Christi, que és avui.
4: El Corpus Christi és avui.
0: 4 de juny. Correcte, no?
4: Sí.
0: És que jo
4: sí,
0: sí, sí. Igual, clar.
4: Jo també, jo vaig així al Corpus.
0: Ah, sí?
4: Portant el banderiner del meu col·le.
0: Ah, pues, mira-lo.
4: A 40 graus, iniciativa.
0: Pot ser.
4: Era, no, sí, segur. Segur.
2: I en la comunió, no?
4: I en la comunió, no.
1: No?
0: Jo no me'n recordo.
4: I en la comunió, jo crec que m'ho vaig votar.
0: Jo no me'n recordo.
4: Jo sí. Jo recordo que, clar...
0: Jo soc molt major, què vull dir?
4: Fa cada col·legi, fa el seu ballet, no? Fa la seva interpretació. Doncs a mi em va tocar portar el banderín, me vaig oferir, no? I mira, i en pantaló llarg que tenia que anar, imagineu-vos la calor que vaig passar ixe dia. Tenia 12 anyets, o sea que s'ho porta fàcil. Però bueno, el Corpus està sempre xulo, ja que veureu.
0: I en la comunió dieu vosaltres que sí, que això és...
4: En la comunió normal.
2: Sí, és de comunió, ixen en el processó del diumenge del Corpus.
0: Ah, val. Que pensant...
2: Sí, almenys per així, no?
0: Pot ser que sí, no,
4: no. És que estava pensant
0: que pot ser que jo també isquera, perquè en aquella època jo... Bueno, no, igual.
4: A veure, estava el dia...
2: Tira floretes.
4: Estava el dia...
0: Pot ser,
4: pot ser. I la cinteta, la cinteta en una mà...
0: La cinteta, jo era la cinteta.
4: Era la cinteta.
0: Ara que ho dius, sí.
4: Depèn del poble,
1: suposo. El dia de la comunió...
2: Petes de rosa.
1: El dia de la comunió, que també hi ha una desfilada, que si és des d'un lloc i s'acaba a l'església, i després també el dia de Corpus, diumenge de Corpus.
4: Anàveu de marineritos.
1: Jo no vaig voler.
0: Jo no.
1: Jo vaig dir que volia un traje normal.
4: Jo no duia no blanc, ja.
2: Normal
1: vull dir.
0: Jo pantaló curt, també t'ho dic. Sí? Pantaló curt, sí.
4: Ostres.
0: I camisa, sí.
2: Jo anava moderneta.
4: També anava modernet.
0: Clar, però és que vosaltres... Clar, és que jo estic parlant de l'any...
2: Bueno, cuidao, cuidao, que no vull contar jo els anys que fa que vaig prendre la comunió.
0: Quants?
1: Jo fa més.
0: No, clar. I jo quants?
4: Un poc més, un poc menys de 20.
2: 21.
0: El doble faig jo. 42. Fa 42 anys.
1: L'altre dia.
0: Mira, mira quin susto. Bo, ja està. Ja hem parlat de la comunió, del Corpus, de l'hora 14. I la ventana que tenim?
1: Avui no n'hi ha ventana.
0: Pues no tenim res. Gràcies.
1: Però puc recordar una cosa.
0: Clar, que... tu pots fer el que vulguis. Vull dir,
2: que poden escoltar la ventana d'ahir.
0: No.
1: Bueno, sí, per exemple. Però a banda d'això, poden accedir a les nostres xarxes socials, a les xarxes socials de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, sí. En Instagram i en Facebook,
0: sí.
1: I poden veure doncs, reportatges en vídeo que realitzem. Doncs, per exemple, l'últim que està publicat de fa un ratet és amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Correcte.
1: Es va poder escoltar en àudio ahir a este programa.
0: Sí.
1: Però està també el vídeo que poden veure, repetisc, a Instagram i a Facebook buscant Ràdio Ontinyent Cadena Ser,
0: sí,
1: i ens doneu a seguir i vegeu eixe vídeo o el vídeo tan emocionant de Pilar Silvaje.
0: Silvaje, sí. No sabeu, la de gent que m'està dient també crec que en els comentaris de les xarxes
1: sí.
0: Estan dient que la d'història és que amaguen les cases del Poble Nou.
1: Sí.
0: I moltes relacionades amb la Guerra Civil. No sé si en algun moment entrarem ahí, però...
1: Sí, podíem quedar...
0: Volem com podem gestionar-ho, però que crec que són històries...
1: Sí.
0: Perquè moltes vegades també hi ha gent que no vol tornar a parlar d'aquesta història.
2: Uh-huh.
0: Cadascú és la seva vida i és la seva família i pot fer el que vulgui. Jo soc dels que pensa que les històries hi ha que contar-les,
2: sí.
0: Si no s'enquisten. Però això és una altra història. Però m'agrada molt que la gent estiga reaccionant de la manera de... Ostres, és que, pues clar, jo coneixia no sé qui, la casa de no sé qui, tal... I està molt bé, i m'agrada molt. No és veritat, en Madrid fan una empastra. Ah,
1: doncs, sí.
0: Anem a avançar una cosa, Esteban. Demà, a la Picaeta, tenim convidat una altra vegada. Tornem a tenir convidat. Anem a dir-ho ja, qui és, no?
1: Sí. És el regidor de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent.
0: Jo dic, bravo, bravo, bravo. Jo dic, ixa pausa no sé exactament per què...
2: Àlex
1: Borrell. Àlex Borrell estarà demà, que estava convidat ja fa temps i per motius d'agenda, doncs no...
2: A veure si li preparem alguna coseta.
1: Haver estat bé que haverà vingut la setmana passada.
0: Sí.
1: I li haguerem cantat... Cumpleaños
0: feliz, és de veres. Podem fer-ho demà, també, eh? No passa res.
1: Ah, bueno, també.
0: Total, sí. No, o què? Bo, demà, això serà demà. Avui tenim coses que fer. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, adéu. Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
3: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues, demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent. Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12 del migdia, 42 minuts. Si parlem de vivenda, clar, jo sé que tot el món està dient, oh, vivenda, Miguel, vivenda. Si trobar vivenda és difícil per a molta gent, en això estem d'acord. Però quan a aquesta realitat se li suma una malaltia mental, què? Què em dieu? Les barreres se multipliquen, ja vos dic jo. Per això en Tinyent ha anunciat un projecte pioner, que és la cessió de 7 vivendes del Centre Intergeneracional del Delme a Adiem, perquè persones amb problemes de salut mental puguen desenvolupar una vida autònoma en suport social i comunitari. Un model inspirat en experiències que ja funcionen en països nòrdics i al Regne Unit i que busca una cosa tan simple i tan complicada a voltes com poder viure amb dignitat. Saludem ja a Sayo Gandía, que és regidora i coordinadora de la Casa del Delme. Sayo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa de nou. I també a Vicent Sánchez, que és president d'Adiem. Vicent, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: Benvinguts als dos. Sayo, anem... El projecte del Delme ja es va presentar com un espai intergeneracional, però ara fa un pas més important, jo crec, no? en esta col·laboració amb Adiem. Què significa per l'Ajuntament arribar a este punt?
1: Bueno, ja quan vam presentar el projecte de la Casa del Delme anunciaven que es faria en dos fases. Una primera fase era la posada en marxa d'aquest centre que ja està funcionant, que ja està complint els objectius que preteníem, no? de que es combinen totes les edats en activitats diferents i al mateix temps no, sense tindre que forçar i s'encontre, no? El centre ja està funcionant i quedava aquesta segona fase. Aquesta segona fase en la que hem estat treballant durant molt de temps pensant a veure de quina manera podíem donar-li forma i quines vessants podríem nosaltres poder cobrir en unes necessitats que té on tenien, no?

0: de vivim bé quan tot importa, no? Pues així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant a la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant en aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant en aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant a la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant en aquesta campanya de vivim bé quan tot importa, no? Pues així podríem dir vivim bé quan totes les persones importen. Mm-hmm. Aleshores es van plantejar a una col·laboració en Adiem, plantejar-los a veure a ell què es pareixia la idea que teníem, i bueno, ells, Adiem, el que ha fet és no acceptar-la, sinó millorar-la, no? Millorar-la en un projecte molt capdavant.
1: I com a conseqüència, no fa falta que n'hi hagi ningú tècnic vivint allí, que és l'experiència cara i que existeix en el País Valencià, que és el tema de la vivenda tutelar. Les nostres persones no necessiten tutela, necessiten, pues bueno, que una persona, un tècnic, de quan en quan, més o menys una vegada a la setmana, pegui una miradeta a veure que està tot en condicions, que les coses estan asseades, i no fa falta res més, perquè són persones que, a veure, jo fa molts anys que dic que poden portar una vida quasi normal. I dic el quasi perquè, com ha dit Sayo, tenen dificultats en encontrar llocs de treball, la gent té encara un estigma respecte a elles, i això està ahí. Entonces, la veritat és que el projecte, que ja no és una vivenda en la que caben dos, tres persones, sinó este projecte en el que n'hi hauran entre 10 i 13 persones en una zona comú, en la que a més baix tenen possibilitats d'activitats en gent del carrer, en gent normal i corrent, que no és que estiguen en un gueto.
2: Clar, és que això també és molt important, claro, no? Perquè és que
1: els guetos existeixen, o sigui,
2: clar, totalment.
1: I això no és un gueto, això està, pues, bueno, d'enfront del Centre Cultural de la Caixa, tenen baix tots els servicis del Delme.
2: Ah, clar, és que no és un recurs aïllat, saps? És que estan dins d'un espai compartit, integrat en la ciutat, no?
1: Clar, i això és importantíssim. Uh-huh. O sigui, nosaltres ens fa molta il·lusió, sobretot perquè, a més, sobretot als treballadors socials i a psicòlegs i als educadors, perquè, com he dit antes, això, bueno, ho has dit tu també, o sigui, això, nosaltres tenim estudiades experiències de Noruega, de Suècia i del Regne Unit. El Regne Unit va néixer en els països nòrdics, però on està desenvolupat és en el Regne Unit. Mm-hmm. O sigui, i és un projecte en el que tornem a ser pioners en el País Valencià. Vam ser el primer CRIS i ara som les primeres vivendes supervisades que no tutelades. Per l'administració és un estalvi i per nosaltres és un orgull que els nostres persones, perquè no ni vull dir usuari ni vull dir malalt, les nostres persones puguen tindre una vida normalitzada.
2: I a més, Sayo, en plena crisi d'accés a la vivenda, com tu deies abans, que necessites una muntonada de coses, que tots els problemes se multipliquen quan tens malalties mentals. Jo no sé si apostar per reservar habitatges públics a col·lectius vulnerables també és una decisió política important, no?
0: Jo crec que sí, perquè encara que continuen no hem patit aquesta massificació del turisme que ha encarit moltíssim la vivenda en determinats llocs i sí que està dificultant encara més, sí que

0: poc a poc anem tinguent i se necessita de gent més jove que vol emancipar-se, de gent inclús major que abans a lo millor vivia en el camp o vivia en altres llocs i vol tornar-se a la ciutat, però sobretot per a mi és importantíssim tindre en compte a estos col·lectius, no? A persones que no tenen prou ja en estar patint les conseqüències d'una malaltia, que tots els entrebancs que se troben en la societat per a poder accedir a serveis. Nosaltres des de l'Ajuntament sempre hem obert la porta a Diem. Jo abans portava el programa de majors actius també, i ells saben que sempre s'he convidat a participar en totes les activitats com un home. Allí ells han vingut i no ha sigut bé a Diem, no. Venen persones i es mesclem en la gent i han estat molt acceptats, no? Jo penso que el fet de tindre baix la Casa del Delme en una programació molt també molt activa d'activitats, es pot obrir les portes també a participar, a tindre un lloc, inclús a baixar-se de ta casa simplement a fer-te un cafè en
1: dos
0: amics
1: més,
0: a la baix, que ja està fent molta gent i s'està molt a gust. Entonces, jo crec que estem cobrint moltes vessants necessàries en Ontinyent, i Ontinyent, com dia l'alcalde este matí, Ontinyent és moltes coses, una ciutat molt pionera en moltes qüestions, però també és una ciutat que cuida sobretot a les persones i que cuida a les persones que cuiden a aquestes persones, que també és important, perquè els col·lectius no sempre arriben al que volen, no tenen més recursos, no? I facilitar els recursos per a que ells puguen arribar també és molt important.
1: Vicent, com serà el dia a dia dins d'aquestes vivendes? Vull dir, quin perfil de persones podran accedir?
2: A veure, evidentment persones en enfermedad mental crònica,
1: sí,
2: que no tinguen una possibilitat de viure de manera autònoma, bé perquè la família ja és major.
1: No.
2: Estic pensant en un cas d'una tia i un nebot que ja no, com no han tingut treball, no tenen pensions contributives, sinó que tenen les pensions de subsistència, i allí pues, tindran, com diem antes, internacional, en una de les vivendes de dues persones. Estem pensant pues, això, en una persona major en companyia d'un familiar més jove, estem pensant en gent jove que avui són parella.
1: Molt bé.
2: De manera, això, o sigui, estem pensant, jo estic contant lo que a mi ja m'ha arribat, és treballadors socials, tenen la llista.
1: És el que tenen que treballar, ahir estan treballant. Sí,
2: estan treballant i tenen ja la llista des que tenen ganar.
0: Ja
2: tenen llista d'espera.
1: Que bé.
2: Ells encara no saben qui són, o sigui, tenen llista d'espera i estan
0: no
2: tots.
0: No dones molts datos.
1: T'imagines que s'entén per la ràdio? M'agradaria molt.
2: No, de que això està, ja s'hauran enterrat perquè en totes les ja així de les xarxes socials per part de la roda de premsa d'este matí, ja ho hem anunciat. Per cert, vull recordar a tots que demà hi ha un sopar solidari,
1: molt bé,
2: a favor de Diem,
1: sí senyor,
2: en el que esperem poder treure-li alguna cosa a la consellera de benestar social. També volia treure-li alguna cosa a la vicepresident de la Diputació, però m'acaben de dir que no pot vindre.
1: He de dir que nosaltres estarem, Ràdio Intimida de Nacer estarà. Estarem allí.
2: La premsa local comarcal estaran tots.
1: Nosaltres estarem també,
2: esteu,
1: sí senyor.
2: Esteu tots. Vosaltres, sí, tinc que agrair-te, perquè han hagut, després del canvi de... Van haver dos o tres anys que Ràdio Intimida la tiràvem a faltar, quan per nosaltres, tant Ràdio Intimida com Arantxa, com Maria... Arantxa del Periòdica i Maria han sigut els que ens han posat, els que han fet visible el tema de l'enfermetat mental i de la seva normalització. O sigui, gràcies a ells, crec que avui som una entitat de referència, però gràcies a que ells han tractat el tema sense ningú tipus d'estigma, han pogut fer tot el que tenien que fer i crec que han complit el que jo vaig plantejar quan vaig entrar així, que és que a ningú li passara tindre una persona amb malaltia mental i no saber on podia tindre un suport o un apoyo.
1: Totalment d'acord.
2: Això em va passar a mi.
1: Nosaltres anem a la velocitat que va la societat, si no quedes enrere. I jo crec que la societat està canviant per a bé en aquest tipus de casos i de temes. Per què? Perquè també els mitjans de comunicació estan canviant a la velocitat que tenim que canviar. Mira, i parlant d'això, Sayo, jo no sé si tu creus que, has dit abans, com ha dit l'alcalde, Ontinyent és una ciutat que cuida, Ontinyent cuida, no? La societat d'Ontinyent, tu creus que també viatja a aquesta velocitat, que està canviant els prejudicis que hi havia i que existien, després ho preguntaré també a Vicent, sobre les persones amb malaltia mental?
0: Jo crec que és... De vegades és difícil, val? Treballar en una societat tan polaritzada, tan... individualista, no? Que estem veient en estos últims anys, però crec que sí, que n'hi ha més acceptació, intentem veure les coses d'altra manera, intentem obrir les portes a totes les persones independentment de qui siguen o com siguen, i bueno, però que queda moltíssim treball, i com dia Vicent, posar en valor els mitjans de comunicació locals és importantíssim. Sou la veu de moltes associacions, de molts problemes que de vegades no se veuen, i gràcies a vosaltres poden eixir al carrer, i bueno, queda molt per fer, eh? N'hi ha molt avançat, però queda moltíssim per fer, falten recursos en tot, i més en qüestions com aquestes, que partixen d'associacions.
1: Correcte.
0: que han de treballar contínuament, de buscant la voluntarietat de la gent, buscant recursos de manera solidària. Bueno, pues n'hi ha que donar més suport cada vegada, perquè és que ho necessiten, perquè és que la societat els necessita. És que si a Diem no estiguera, les persones de les que estem parlant, moltes d'elles estarien tancades en casa, o d'acord, estarien constantment anant a hospitals a intentar solucionar els seus problemes, i ells estan donant altra oportunitat a la gent per a que la tinga. Jo ho veig, vamos, ho valore, és molt important.
1: Vicent, tu creus que sí, que estan canviant el tema de prejudicis?
2: Anem a veure. On tenien és un bicho raro. Ho diré així, perquè també estic en la federació.
1: Uh-huh.
2: I realment, en on tenien s'ha millorat molt en la lluita contra l'estigma, i això la culpa la teniu, els mitjans de comunicació.
1: Bueno, i altres, altres persones, sí, que treballen.
2: Si és que treballarem, no tinguérem el ressò dels mitjans de comunicació, moltes seguiríem treballant, però la gent no normalitzaria la situació. Mm-hmm. Així i tot, falta molt, perquè, a veure, el pitjor estigma de les persones amb malaltia mental és el de les mateixes famílies. O sigui, són les famílies les que es costa assumir que tenen aquest problema. En el moment que l'assumissin, el problema deixa ser problema. Perquè quan tu saps que tens realment algo que es pot millorar, vehiculitzar, que no passa res, que n'hi ha coses a fer pa poder seguir endavant, el canvi és total. Passa és que el primer que costa és dir que no, que tens un diagnòstic, que no, que això és mentira, que és que el psiquiatre s'ha enganyat.
1: Ja.
2: Que este lo que tens, el meu fill, lo que tens una depressió...
1: Encara estem ahí, eh? Clar.
2: Sí, sí. Entonces, en el moment que la família accepta, el canvi és radical. Perquè es comencen a buscar com i de quina manera es poden solventar les coses. I això és el que nosaltres sí que hem notat. El que a Diem estiga en el candelero, en el que Iscam cada dos per tres en premsa, en ràdio, ha donat un punt en el que la gent, per lo primer que fan és preguntar. I dir, no, el meu no. I al mes, mes i mig ja venen, diuen, però de lo que em vas dir... I això és important, això és molt important.
1: Saben on anar, tenen, sí, una referència.
2: És que està la
1: tenen un punt de referència, clar, és que si no...
2: Jo recordo al principi d'eixir en els mitjans de comunicació, a mi em quidraven a la Caixa, que és on jo treballava.
1: Sí.
2: Em quidraven allà i dir, no, teniu que anar allà, que és on està el centre. Però perquè a mi, com em coneixien, em quidraven
1: clar,
2: allà.
1: Clar.
2: I això és una de les coses de les que més orgullós estic, d'haver ficat en el tablero d'on tenien un lloc on la gent pot dirigir-se.
1: I nosaltres ens alegrem, i molt, i continuarem, evidentment, donant el suport que mereix un projecte i un col·lectiu d'aquestes característiques com és el de Diem, i un projecte com el que acabeu de presentar i que avui hem també presentat així en directe a l'Oi Por Oi on tinc en Vall d'Albaida. Sallo Bandiga, regidora i coordinadora de la Casa del Delme, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I enhorabona. I Vicent Sánchez, ens veurem demà en el sopar, i moltíssimes gràcies i enhorabona per tot el treball que feu.
2: Moltes gràcies a vosaltres i al reste de mitjans de comunicació per donar a conèixer el que fem, que no és més que el que fem. No, ni som héroes ni villanos, som gent que treballem per un col·lectiu en concret.
1: Gràcies, Vicent, gràcies a jo.
0: Molt bé, gràcies.
1: No res, arribem a l'una del migdia. Això ara arriba la informació nacional internacional i després, segona hora, des de Hoy por Hoy on tinc en Vall d'Albaida. Ah, sí, a la 7.

0: Una del migdia, 9 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyen Baida al Baida, en el dijous 4 de juny de 2026. És dijous i sona esta música. Això què vol dir? Que arriba a ser festa. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia de nou.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia de nou.
2: Hola de nou.
0: I sempre me queden les ganes de dir, Capitalia, què tal? Molt bon dia de nou. Algun dia passarà.
1: Algun dia contestarà.
0: Algun dia passarà, ja veuràs. Algun dia passarà, parlarem en Salva. Però sí, saludem als amics de Capitalia perquè s'acompanyen durant aquest recorregut que estem fent per les festes de moros i cristians d'on tinguem fins a arribar a la Setmana Gran, que també tenim moltes ganes de que arribi, perquè estem i volem preparar moltes coses des de la ràdio. Però els amics de Capitalia, mira, abans parlem de vivenda, que és molt complicat trobar vivenda i que tal, que un pis o que una casa, ells te van ajudar en tot el procés. Sobretot si vols vendre la casa i vols vendre el teu piso, ells te van ajudar en tot. Buscaran a la gent, trobaran el millor preu, tu no tindràs que fer no res, firmar, jau, i apanyat. Capitalia, que ja saps que pots trobar-los en Ontinyent, Xàtiva i Alcoi, i tots els dies, a totes hores, en capitalia.net. Capitalia amb K. I ara, aquí trobem, perquè hi ha tres persones a l'estudi i jo quatre, però on estan Esteban i Carmen hi ha tres. La tercera persona qui és, per favor?
2: Doncs, com cada setmana, com deies, en aquesta secció, en la nostra secció Ser Festa, continuem descobrint els càrrecs de 2026, aixòs càrrecs de les comparses que donen vida i personalitat a les festes de moros i cristians d'on tinguem. Avui posem la mirada en una de les formacions més antigues i arrelades del bàndol cristià, la comparsa Llauradors.
1: Anem a fer un poc d'història. Els Llauradors van participar per primera vegada en les festes l'any 1883, i des d'aleshores han mantingut viva una identitat estretament vinculada a les tradicions populars valencianes. La seva indumentària, tant de gala com de diari, està inspirada en la roba que portaven els llauradors i habitants dels pobles valencians durant els segles XVIII i XIX. A més, la comparsa ha sigut també clau en la recuperació i conservació de costums festives tan estimades com el ball dels llauradors, recuperat en 1991, o el tradicional repartiment dels versos de la nit de l'Alardo.
2: Doncs amb més de 140 anys d'història, la comparsa Llauradors continua sent un referent de tradició, cultura popular i estima per les festes. Per a conèixer millor el moment actual de la comparsa, els seus projectes i com es preparen per a les pròximes celebracions, la Setmana Gran d'agost, avui ens acompanya Rafael Brotons, primer tro de la comparsa Llauradors. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Ui, espera, ara. Perdona. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Ara sí, veus, ja està, apanyat.
2: Rafael, primer que res, no és la primera vegada que tu eres primer tro?
3: No és la primera vegada.
2: Tu vas ser primer tro en altra ocasió, però crec que amb altra comparsa, no? Explica-nos un poquet.
3: Sí, és un poc curiós. Jo vaig ser primer tro dels Abencerrajes l'any 2008, mateix any va ser capitania de la comparsa Llauradors.
0: Mira.
3: Per lo qual vaig fer molta relació amb el capità, en este cas Fernando Albert, i Emilio Reis va ser el primer tro. I vaig veure la forma de fer festa d'esta comparsa, és molt peculiar, o en el seu moment també era encara inclús més peculiar, i em va encisar, no? I vaig veure la forma de fer festa, que és el que jo entenia per la comparsa, no? I, de fet, tinc tots els meus amics en els Abencerrajes i jo me'n vaig eixir en el 2009. Va ser acabar les festes i em vaig apuntar a Llaurador. I estic en els Llauradors, en una esquadra que tenen pues, gent més major que jo i de més, però que estic com un home més. Molt a gust.
2: Quin és el nom de l'esquadra?
3: Sant Blai. Sant Blai, també té una història un poc curiosa.
0: Per favor.
3: Es diu l'esquadra Sant Blai perquè l'esquadra va desfilar en les festes d'Alacant del barri de Sant Blas, val? I va néixer en el traje de gra de la comparsa i no podien fer-ho, entonces van tindre una sanció i degut a això van ficar el nom del barri, no? De les festes de Sant Blas.
1: Rafa, i què tal? Com estàs vivint el càrrec fins ara?
3: Però a veure, pensant que la meva feina treballa dos caps de setmana de cada quatre, que tinc que estar manejant molt de cap de setmana, perquè la majoria de les festes cauen en cap de setmana, tant les oficials com les oficioses, pues, bé, un poc apretar tot, però molt bé, la veritat que molta il·lusió i moltes ganes de que arribi el que és la traca final, el terratrèmol final.
0: Què canvia del 2008 al 2026, a més de la comparsa? I de l'edat i del moño. Vinga, allà.
3: A veure, en aquell moment tenia 20 i pocs anys. Clar, no és el mateix que ara mateixa, que tens la teua família, tens els xiquets, tens altres coses que són pues, unes obligacions que en aquell moment no tenies. No? Es vivia la festa d'altra manera. El WhatsApp no hi havia. Sí que teníem telèfons, però clar, WhatsApp no hi havia. Per
0: és
3: tant,
0: que és molt fort, això.
3: Que és molt fort, sí, però és que si tires 10 anys darrere no hi havia ni telèfon.
0: Ni telèfon, exacte.
2: I xarxes socials.
0: No, això ja oblida't.
3: I entonces, pues bueno, pues, la veritat que ha canviat. Jo ho vaig viure amb molta intensitat, perquè clar, jo tenia 20 i pocs anys, per mi era tot nou, totes les activitats eren noves. Ara en esta vegada ja sé on vaig, ja sé els actes per on tinc anar, per on no tinc anar, com ho tinc que fer. És diferent, no? Ja no tinc que trencar el gel com en aquell moment, ara ja vaig directe
1: al lloc. Ara ja tens també la maduresa, no?
0: Clar.
3: Sí, sí, això és així, no n'hi ha més. Sí, sí.
2: I el vas llançar tu de dir, vull ser primer tro, et van dir, Rafa, voldria ser primer dona, com pues, és la cosa?
3: Bueno, explique. A veure, en la meva comparsa va per un ordre rotatori d'esquadres, va passant de davant a rere. Li tocava a la nostra esquadra, farà 3 anys, traure el portaguió, val? La meva esquadra en aquell moment eren 3 persones, perquè per diferents motius van anar-se'n a uns jocs a altres, i en aquell moment els estatuts de la comparsa penalitzaven el no traure primer tro, d'acord? Entonces, clar, una era persona era prou major, l'altra ja havia sigut capità, primer tro. Entonces, jo estava en aquell moment treballant en València i les festes d'on tenien podia vindre tranquil·lament, no hi havia cap problema, perquè cal que treballa cap de setmana, puc agarrar-me vacances en València, menys les falles. I vaig dir, a veure, si no hi ha ningú més que es tira davant, pues bueno, jo cobriré l'expedient, intentaré estar a l'altura i, a més, que crec que jo m'ho he passat tan bé en esta comparsa que és a lo millor la manera de tornar-lo, no? De dir, ho he disfrutat tant que esta és la manera de tornar-li jo a la comparsa tot el que ha passat jo, sí.
2: Podem dir que nosaltres l'any passat també se ho van passar molt bé.
0: No, jo podem dir que vau trincar el dia de la paella, vosaltres dos van trincar, estos dos van trincar, però bé.
2: I Tomàs, estàvem estrès, eh?
0: Bueno, estrès, sí, estrès. Sí, sí, sí.
3: Pues jo ara, pues, des d'ací vos convido enguany, perquè, vos ho diré, les paelles d'enguany van a ser unes paelles com les que fèiem abans, més més menys, no? Unes paelles més d'anar per casa, que és el que som els llauradors. Paelles, s'ha fet un format de paella d'estar, que era d'una manera, i a partir d'ara anem a fer-ne un altre que és com el que portem abans. Entonces serà un poc més familiar.
0: Que bé. Jo m'apunte.
1: Ahí estarem.
3: Espere que estigueu allí.
0: Sí, sí.
1: Has repetit ja diverses voltes el que sou és llauradors. Què significa per a tu ser llaurador?
3: Quan qualsevol persona d'on tinguent 100 estan així els llauradors, ix al balcó. Tinga càrrec o no tinga càrrec. Per què? Sí. Perquè és una cosa identitària del nostre, és del poble. Quan tu parles de llauradors, parles del poble. Parles de la gent de la terra, la gent que ho ha creat. Per tant, és molt bonic, és molt bonic pertanyar a una comparsa que tot el món l'estima, i és així. N'hi haurà moltes comparses diferents i que tindran moltes coses bones i altres menys bones. Però les llauradors és una cosa que tots la tenim així dins. I és així. Entonces, per mi és un orgull representar esta comparsa. De fet, jo, com estava dient vos, vaig passar del 2008 al 2009 a la comparsa llauradors, i el 2009 estava representant en festers a la comparsa llauradors, vaig estar 4 anys, de que la gent dia, però si este era a ben cerrat l'any passat, primer tro, ara què faci vestir de sola güell? M'entens?
1: És molt bonic
3: per tallar una comparsa en tanta història, en tal, la vida, clar, que és molt bonic.
0: Clar.
2: Ara parlarem de la Setmana Gran, però ha passat el mig any, heu estat també en Castelló desfilant amb motiu de la Magdalena. Com descriuries aixòs moments i què el va marcar més, per exemple, del mig any?
3: Del mig any vaig intentar fer un acte abans de lo que és el dinar, que va estar molt bé, vam portar un poc de música al maser que tenim en el carrer de mig, i d'ahir va anar tota la comparsa cap avall. Això va fer un poc d'ambient, va calfar els motors a l'hora d'agarrar-se al dinar i després al desfile, no? La veritat que va estar molt bé. Evidentment, enguany, per al ser protagonista, pues, pots eixir de cap d'esquadra, tens altres coses que potser un any normal pues, vas tornant-te o enguany no eixes, però la veritat que molt bé. I el que està referint a Castelló va ser una cosa de germanor brutal en els càrrecs, que no sé si anés a comentar-m'ho després, però és brutal. La veritat que l'ambient que n'hi ha és increïble. I bueno, espero que continuï d'ací a molts anys. Mm-hmm.
2: Faig un incís, perquè sí? Com ha dit lo dels càrrecs, ho hem comentat a tres setmanes, que els dijous, tots els dijous, s'enjunten en el casino de la Societat de Festers a sopar, i la setmana passada el primer Javier Sanz, ens va convidar per avui sopar amb vosaltres, i ha que donar les gràcies a Javier.
0: Oficialment.
2: Ja donar les gràcies, però esta nit no podem sopar amb vosaltres, cada un tenim els nostres motius i la vida, hi havia que dir-ho,
0: tu, abans has dit ja tens família, tens les obligacions, la vida t'atropella, saps? La vida t'atropella moltes vegades.
2: I Javier em va dir ahir, però la invitació està feta,
0: No, Javier, pues anirem.
2: Un altre dijous. Sí,
3: sí. També hi ha que dir que ha sigut avi, farà el primer net de l'Hospital Nou. És el seu.
0: Ah, sí? Sí. Ah, mira, no ho sabíem.
2: No ho sabíem.
3: Filla Elena.
1: Mira que bé.
0: Clar, que bé.
1: Mira
0: que
3: el primer xiquet de Anna escut en l'Hospital Nou era el seu net.
2: Sí.
3: Que, pues mira, un any especial.
1: Amb Elena.
2: Amb Elena i amb Jordi.
1: Amb els pares.
0: Sí, senyor.
3: Ja ho fa tot el poble.
0: Mira,
1: que bé.
2: No sabíem que Blanca era neta de Javi, eh?
0: No ho sabíem. Sí, senyor.
1: Sí. Rafa, hem parlat ja de la família un poquet dels primers trocs, que sabem que sou com una família. Imagina que la comparsa també està donant aquest suport i també està la teva família carnal, no?
3: Sí, evidentment. Jo, per sort, mon pare m'ho va inculcar. Mon pare va faltar en el 2018, però ell és el que m'ha inculcat tot l'amor a la festa, no? Jo sóc fester des de pràcticament que vaig néixer i he sigut dos voltes primers tot representant de fester, he estat clavat en molts líos, no? Però la veritat que li ho dic a tot a mon pare i ma mare, la que sempre està a la sombra, no? Preparant l'estilau i el que sempre es diu, no? Però la veritat que fa moltíssima...
1: Una part molt important també de la festa, eh?
3: Sí, moltíssima feina. I ara mateix tinc la meva dona i el meu fill pues, que estan disfrutant, no? Pues, des d'altre punt de vista també.
0: Mm-hmm. Dius que clavat en molts líos, però tinc la sensació, escoltant, i com parles de la festa, que a tu t'agrada i molt la festa, este tipus de festa, vull dir-se, els molts sí, cristians.
3: Sí, la veritat és que m'agrada, ho he viscut, soc d'ací, nascut ací, i això ho visc.
0: Ho portes ahí, no?
3: Sí, exacte. Jo sento una marxa i enseguida se m'erissa la pell, és així, no puc evitar. El tema, pues, que claro, no sempre és fàcil portar-ho tot endavant, no? La faena és complicat, i més quan treballes dos de cada quatre caps de setmana, i quan més festa és, més treballes en el poble, és un poc complicat i estic fent ahí un poc de encaje de bolillos, com dirien, però bueno, anirem tot a bon terme i segur que hi ha tot perfecte.
2: No sé si pots dir en quina és la teva feina.
3: Sí, soc policia local d'ací d'Ontinyent.
2: És policia local d'Ontinyent, per tant, el que està dient, que té que anar ahí...
1: Quan més festa n'hi ha, més feina n'hi ha.
3: Sí, la veritat és que sí, i bueno, des d'ahir també estan ajudant-me en el que han pogut a l'hora d'estorn i a l'hora dels canvis de servei, que d'ací tinc que agrair a molta gent que m'ha pogut ajudar a que això puga, però és que si no és impossible, clar, és complicadíssim.
0: Clar,
3: quan canvies un fin de setmana... digue-se bous, digue-se fira, no el canvia sempre per un altre similar.
1: Claro.
3: Arriba l'any i dius, ostres, que no puc parar.
0: És complicat, tio, és que és molt complicat. Sí, senyor.
1: Vinga, Rafa, anem a la Setmana Gran de Festes. Quin és l'acte que esperes amb més ganes?
2: A banda de les paelles, que és una...
1: Que ja ho sabem que...
2: Sí, que el dimecres de la Setmana Gran...
0: Poca broma.
2: Totes les comparses estan ahí.
3: Jo recorde que abans començaven les festes pràcticament el dijous de l'Alardo. Fèiem el dinar, s'ajuntaven a dinar, ja començàvem tot el que és la setmana. Poquet a poquet, ha anat adelantant-se, que pràcticament des que comences el dissabte abans del pregó, del Mosso de la Llàgrima, i no pares.
0: Ja no pares.
3: Hasta l'aixabegó, pràcticament. A veure, l'acte que jo destacaria, jo enguany pel xiquet destacaria l'entre infantil, un acte molt, molt bonic, molt, molt bonic, que potencia la figura des que van a vindre després a portar endavant tot això, i crec que és molt important donar-li valor a aquest acte. Després, el tema de l'entrada de bandes és també molt bonic, és una cosa molt bonica així en el poble, la baixa del Cris també és molt bonic, sobretot bueno, per tots en general, tant per festers com per públic, i bueno, l'entrada és la grandiositat, no? L'espectacle fet al carrer, i destacar-ne un en concret
1: és molt difícil.
3: Jo enguany em quedaria en l'entrada infantil per poder veure el xiquet vestit de llaurador baixar per Daniel Gil.
1: La veritat és que és molt emocional l'entrada infantil. Nosaltres la vivim tots els anys i des de la plaça Major, que a més és on van arribant, i la veritat que és que la cantera és impressionant,
3: Sí, així n'és.
0: Digue'm, observador, però crec que t'emocionaràs enguany, en aquesta entrada.
3: Sí, jo crec que...
1: Un llauradoret.
3: Sí, des de que va néixer.
1: Que bo. Que bé, que bonic.
2: Com veus el futur de la comparsa? Hi ha ahí relleu generacional? En quin moment esteu ara?
3: Pues jo crec que la comparsa Llaura 2 ara mateix està en el dels millors moments de la seva història, val? Si no m'equivoque, som la comparsa cristiana més nombrosa i inclús superem algunes mores, val? Si ficarem els 24 comparses en un ordre, crec que estem el 10, 9, 10 més menys, no? Entonces, doncs, crec que és una comparsa que està mirant al futur, molta gent jove. Tenim un maset que, si heu pogut arrimar-se per allí, és un maset espectacular. Tenim baix del nostre campanar, que sí, és la plaça Major.
0: Sí, vam estar l'any passat.
1: Sí, ens van convidar també. Sí. Just el dia de l'entrada infantil.
2: Héctor, el vostre president,
1: ens
2: va obrir les portes. Nosaltres en l'entrada infantil estem fent programa des de la plaça Major i era la nostra casa, la vostra comparsa.
3: Pues espectacular, hasta el punt que hem tingut que tancar el cupo. Per què? Perquè si tu tens un local que està molt bé i l'obris el cupo i plantes el doble de gent i tens que buscar-te un altre lloc per poder fer la festa,
0: local,
3: no té ningú sentit. Per tant, val la pena que es puga disfrutar del local i del que tenim i que es puga mantindre tot. Entonces, la gent que tenim, perfecte.
0: Que bé.
3: I som 270 i ja.
0: Sou
1: moltíssims,
0: sí, sou. Mare Déu.
1: Rafa, per anar acabant, què t'agradaria que el teu càrrec com a primer troa d'enguany deixarà marcat en la història de les festes de morts i cristians d'Ontinyent?
3: A veure, el meu càrrec en concret que deixa marcat tampoc és que... Jo el que vull que és donar el meu granet d'arena a la història de la gran comparsa a la que pertany i que es quede ahí. Al final és anar sumant, anar presentant-se persones i que això vagi continuant, el llegat. No, jo no tinc que fer res més que estar ahí i representar la comparsa el millor que puga.
1: Segur que ho faràs bé.
2: Sempre acabem la secció Ser Festa amb el nostre col·laborador, amb una peça musical, i és casualitat que Kiki Horquín és també llaurador i no sé si el tenim ja a punt ahir a Kiki Horquín.
3: Falta.
0: Kiki?
2: Kiki, bona vesprada.
0: No està.
1: Kiki no està.
2: Ara de seguida el tindrem.
3: Una coreta.
2: Digues.
3: Una última coreta, vull dir, destacar clar, que clar. Tenim en Escarres, n'hi ha una història molt bonica que es diu entre l'estudiantet i el bucaneret, que és una història molt bonica.
2: Digues. Ah, val.
0: Quique, hola, bon dia. No vol sonar. Quique no vol sonar, no sé per què. Vinga.

0: Hola, Quique.
1: Bon dia.
2: Ara sí, Quique Orquim, bona vesprada.
1: Com esteu?
2: Molt bé. Molt bé. Avui tenim així el teu primer tro.
1: Vaja.
3: Oi.
1: Què tal?
3: Hola, Quique, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Estava dient-nos, Rafa, que hi ha una història molt bonica, no? Del què estàs contant-nos ara?
3: L'últim descàrrec.
2: No, estàs dient-nos...
4: Sí, la història de...
2: Sí,
4: del Bucaneret.
3: Del Bucaneret i l'estudiante. És una història que això ja eixirà a la llum. De moment està un poc ahí, que no ens poden dir moltes pistes.
4: Encara no es pot dir, vale.
3: És la història del Bucaneret i l'estudiantet.
4: Molt bé, ahí queda. Bueno, quan vulguis contar-ho, les portes estan obertes, eh?
2: Sí. Doncs, Rafa, moltíssimes gràcies. Anirem parlant, ens veurem en festes, siguen les paelles, siguen els programes especials que realitzarem durant tota la setmana i res, a seguir en este 2026.
3: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per estar tan atingut i res, tot el que vulgueu fer en els llauraors esteu convidats. No hi ha
4: gràcies.
3: Cap problema.
2: Moltes gràcies.
4: Ahí estarem.
3: Anotat.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Adéu. Quique, quina peça portes avui? Que crec pues que té a veure, no?
1: Anem a continuar el que vam obrir la setmana passada.
0: Sí.
1: Del pas Masero, precisament, ja que tenim a Rafa, pues bé, ha sigut una casualitat. I ara anem a veure, anem a escoltar el pas Masero Patri, de Ferran Campos Valdés. Estrenada l'any passat, l'any 2025, en la Capitania dels Maseros de Ibi. I per fer una miqueta de memòria, parlàvem que el que és l'estil del pas Masero
0: sempre
1: utilitza... música, cançons populars, per incloure-les en la composició. Vale, l'any passat, la setmana passada vam veure el primer exemple de tots, que era Pases Maseros, de José María Baixa Torres, i ahí la inclusió de les peces, de les cançonetes, està molt clar. Però tot ha anat evolucionant, i ara, en este cas, Patri, anem a trobar també cançons populars que estan més diferenciades, estan més treballades compositivament parlant, i a vegades és un poquet difícil adivinar-la inclús, però és la composició de tal nivell que dona gust sentir esta peça, de veres.
0: Doncs anem a escoltar, anem a sentir. Carmen, moltíssimes gràcies. Gràcies, Esteban, gràcies, Quique, fins la setmana que ve, adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es, No Te Quedes Sin Sol. Una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
5: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
6: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
7: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
8: L'Ajuntament d'Ontinyent t'ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El Alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
9: Minuts i arribem a les 2 del migdia. Quan parlem de sanitat, solem pensar en hospitals, en llistes d'espera o falta de professionals. Això és així. Però hi ha una pregunta molt més de fons, jo crec. És igual d'accessible la sanitat per a una persona que viu en una gran ciutat que per a algú que viu en un poble o en un entorn rural? Precisament sobre això reflexionarà este divendres Ontinyent en la tercera jornada de la o de bioètica assistencial, que reunirà al Teatre Txegaray especialistes de prestigi estatal per parlar d'equitat, de justícia sanitària i dels reptes que afronta el sistema públic. I volem entendre per què la bioètica també parla de territori, de distàncies i d'igualtat d'oportunitats. Saludem ja Agustí Escandell, que és metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial. Agustí, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Benvingut al programa. Agustí, el títol de la jornada és El principi de justícia en la gestió de la sanitat. Per què heu decidit posar en guany el focus precisament en aquesta justícia i en aquesta equitat?
10: Bé, és una bona pregunta. En el Comitè de Bioètica portem ja uns anys, serà el tercer any que estem organitzant jornades en els que tractem els reptes, no? Alguns reptes dels que s'enfronta la sanitat, i no només la sanitat, sinó la societat en el seu conjunt. Aleshores, ens va aparèixer molt adient que enguany que s'inaugurava l'Hospital d'Ontinyent, tractar un tema que patim de primera mà, que és un problema que patim com a usuaris i com a professionals, que és un accés que moltes vegades pot ser difícil a la sanitat, depèn del teu codi postal, depèn d'on visques.
9: Clar.
10: Per tant, vam pensar que, bueno, seria un any, seria molt convenient tractar el tema, i més fer-ho des d'Ontinyent, que patim, des d'allí patim la problemàtica en primera mà.
9: Clar, perquè és que quan es parla d'equitat sanitària, estaves dient-ho tu, no? No només es parla de tindre hospital, sinó també de poder accedir a ells en igualtat de condicions, no? I és ahí on apareixen les diferències territorials, clar.
10: Clar, efectivament. N'hi ha que pensar, si pensem, per exemple, en una situació pràctica, ho veurem molt més clar. Per exemple, un veí de València, que viu al costat d'un hospital gran,
9: sí,
10: pues, té un accés a la sanitat molt més ràpid molt més fàcil i molt més eficient que pot ser algú que viu a Bocairent.
9: Clar.
10: O que viu a Ontinyent, que no és una ciutat menuda. Clar, això es planteja des del punt de vista ètic o des del punt de vista de la ètica de la gestió, problemes, no? Perquè ha de ser diferent l'accés. Som ciutadans i el dret fonamental d'accés a la sanitat és el mateix.
9: Hi ha un altre tema que a mi jo crec que és molt interessant i abordareu, que és el problema de la difícil cobertura en entorns rurals, que jo crec que hi ha que posar molt el focus ahí. Este és un dels grans reptes de futur del sistema sanitari?
10: Sí, jo penso que sí, perquè és un dels principals problemes en els que el sistema s'enfronta. Clar, el problema de com cobrim la falta de metges que hi ha, i més com cobrim en zones allunyades a les ciutats grans, no? Als grans nuclis urbans, en les zones rurals, en les zones d'interior. Com podem fer-ho? Sí, la difícil cobertura és un concepte que el que fa és reconèixer aquesta dificultat. Com podem gestionar això i millorar-ho? Bé, això és el que intentarem demà tractar entre tots, però efectivament és un dels principals problemes a la que ens enfrontem, no? Com podem donar aquest accés igualitari i omplir de personal sanitari aquelles zones en les que és difícil arribar.
9: És una jornada que, a més, és molt interessant perquè, entre altres coses, barregeu perfils que, en principi, estan relacionats, però són molt diferents: metges, filòsofs, investigadors, gestors sanitaris, associacions. No sé si la bioètica necessita cada vegada una mirada més transversal.
10: Bueno, intentem donar diferents punts de vista, no? Des de diferents disciplines. La bioètica al final és una disciplina que podria estar dins de la filosofia, no? Sí. I però nosaltres abordem el tema també a banda de que ve el president del Comitè de Bioètica d'Espanya, el professor Juan Carlos Ciurana, ho abordem també des del punt de vista, per exemple, de la gestió pura i dura. I ve una persona tan important com Cristian Bengoa, que és un especialista en gestió sanitària.
9: Que té un podcast que es diu No és país per a enfermos.
10: Efectivament, té un podcast molt reconegut que es diu Un país per a enfermos. Sí. Però a banda ho abordem també des del punt de vista, diguem, de l'economia, no? De quines eines podem disposar per mesurar la magnitud del problema. I per això també ve el professor Virgilio Pérez, que és un professor investigador de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de València, que ens donarà des del seu punt de vista. Però a banda també transitem aquelles fronteres on el sistema no arriba i on la societat civil i el col·lectiu s'ha d'organitzar per suplir les carències que té el sistema. I portem també tres associacions que es donaran el seu testimoni. A mi, aquest punt de vista em pareix també molt interessant.
9: Clar, perquè és important, no?, també, donar veu a col·lectius. En este cas és AFAO, Anima i Aspromivise. Però és important, no?, donar veu a col·lectius com estos.
10: Clar, és important, saps per què? Perquè jo penso que al final això és una qüestió de responsabilitat entre tots. No podem deixar les institucions que ens governen i ens organitzen la sanitat. Jo penso que la societat ha de ser responsable, ho han de ser els polítics també, que gestionen la sanitat, però la societat ha de ser responsable en com es cuida ella mateixa. Per això, aquest punt de vista me pareix molt important i molt interessant.
9: Doncs demà estarem nosaltres també en aquestes jornades, perquè volem escoltar a tot el món que participa, perquè hem dit aixina per damunt la gent que estarà a esta jornada, però jo crec que és més que interessant. I a mi és que hi ha un punt en la bioètica que crec que la gent encara no coneix, no? O no és massa coneguda. Tu estàs d'acord amb mi?
10: Sí, jo penso que sí. Jo penso que és una disciplina desconeguda, però penso que és molt, molt, molt necessària, perquè aproxima, diguem, la ciència en general, no? La medicina, diguem, que fem així en els hospitals i en els centres de salut, aproxima això a la gent. És un poc el nexe d'unió, no? Com aplicar els valors que ens governen, els valors de la societat, com ajustar-los per a tindre una bona medicina, respectant sempre els drets de les persones.
9: Doncs ahí queda Agustí Escandell, metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona. I demà més amb la jornada.
10: Moltes gràcies, sí.
9: Una abraçada. Adéu.
10: Una abraçada. Adéu, adéu.
9: Uns anuncis i sorpreseta final. Bueno, sorpreseta, ho hem dit en la picaeta, aixina, que sorpresa tampoc, molta.
11: Woco Shops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.
12: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
13: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
14: Si eres profesional de la sanitat, ja pots inscriure't a la jornada El principi de justícia en la gestió de la sanitat. La cita serà el pròxim divendres 5 de juny, a partir de les 9 del matí, al Teatre

0: Dona igual el dia i l'hora.
1: Molt bé.
0: Sempre va bé.
1: Exacte, això és el que volia dir. Ivan Lehen està així amb l'Escola de Música. No sé exactament què anem a fer, aixina que, Ivan, per favor.
0: Doncs mira, anem a parlar de música i medi ambient, perquè demà divendres és el dia del medi ambient.
1: Sí, senyor.
0: Val?
1: Sí, senyor.
0: Així és que em pareix que és que casa molt bé, ara poses com si marida, que diuen.
1: Marida, exacte. Sí, maridatge perfecte.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: No, res, lo que te dic, és el, demà és el dia del medi ambient i he decidit recopilar unes quantes cançons que parlen del maltracte que, al que sometem al nostre planeta, no?
1: Sí, que és
0: diàriament,
1: molt,
0: que és molt, que és moltíssim.
1: Molt, sí, sí.
0: Res, al principi dic, no sé si n'hi haurà moltes així en castellà, perquè volia fer-les en castellà, però me va, se m'ha ficat a buscar-ne i dic, hòstia, tenien un...
1: Podem fer tres programes,
0: podem
1: no?
0: Podem fer-ne diversos, sí, sí. Jo n'he triat cinc, però vamos, que podíem fer diversos programes.
1: Uh-huh.
0: Comentem alguna d'elles.
1: Vinga, va.
0: Mira, la primera és prou coneguda,
1: sí,
0: que a mi és un artista d'estos que me cansa un poc sentir-lo molt, molt sovint,
1: sí, sí,
0: però que reconec que és un tio superautèntic i amb un rotllo molt, molt particular i l'escoltes i saps qui és en seguida.
1: Jo he de dir-te que a mi també em cansa un poc.
0: Sí, veritat.
1: Un poc, sí.
0: És que són un poc igual tot el temps al final, no? Però és un tio molt autèntic, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, es tracta de Macaco, està sonant ahí de fondo, lo que comença molt lenteta.
1: Ah.
0: Cantava aquesta cançó que es diu Madre Tierra, al seu àlbum Ingrávito de l'any 2006. La lletra parla del desgast del planeta i com va pagant-se, no?
1: Sí, sí.

0: tierra. Ay, la Pachamama. Que... Y, claro, es que me pasa una cosa en Macaco, tío. Primero que tú deies un poc, ¿no? Que si l'escolte molt de seguit, a lo mejor cansa un poc. Però portava molt de temps sense escoltar-lo i m'estava agradant.
1: Pues a mi m'ha passat igual.
0: Sí, no?
1: Escrivint el guionet i me la vaig deixar sense net i vaig dir...
0: Veus?
1: Joder, que guai, tio.
0: Veus?
1: Lo mateix.
0: Sí, senyor. Nadie nos explicó ni a ti. Tomar en dosis pequeñas.
1: Eso es. Que corra la voz y quizás conseguí. Dani Carbonell, pues a dir Macaco, és fill de l'actriu de doblatge, no sé si ho sabies.
0: Sí, sí.
1: Dels anys 60-70, Teresa Maria Eras, que és la que doblava... les cançons i, bueno, pel·lícules tan conegudes com Mary Poppins i... o Sonrisas y lágrimas,
0: flipa,
1: no?
0: Eh?
1: Era la Julie Andrews, no?
0: Sí, senyor.
1: O sea, quasi res, eh? O sea,
0: no, no, brutal.
1: I sabeu la tenint gravada ahí, eh?
0: O jo recordo, jo la tinc perfectament ahí,
1: clar, clar servei. Que sí.
0: Sí, senyor.
1: No, res, quan era menú, la seva mare, Teresa Maria Eras, molt carinyosament li deia Mico.
0: Sí.
1: Vale, és catalana, i res, i per això ja es va posar aquest nom Macaco. Va muriendo lentamente mamá tierra,
0: mother. La veu de sa mare la tenim així i la del seu fill també.
1: També, no, també se te queda.
0: És molt peculiar.
1: La del fill és més la manera de cantar que la veu en si, no?
0: Sí, té raó.
1: I això al final que va... que no sé com
0: faig. No ho sé com ho fa.
1: Canviem de cançó, si vols.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. ¿Dónde jugarán los niños?
0: Oh, qué gran pregunta.
1: Això és el que es preguntava la banda mexicana Maná.
0: Sí, senyor.
1: Que, per cert, inaugura el Mundial de Mèxic, ho sabies?
0: No.
1: Diuen que tenen una actuació ahí especial preparada.
0: Jo no ho sabia.
1: Ho ha llegit. No sé si ho ha llegit.
0: No ho sabia, no ho sabia.
1: Sí, sí, sí. Pues l'any 92, quan estem així amb el naranjito, anava a dir, saps? Hòstia, amb el COVID i el curro.
0: Que no el COVID, el COVID.
1: El COVID va ser un poc després. Va ser quasi un any després. Quan van editar el seu tercer disc, que portava aquest nom, no?, Donde juegan los niños, que ja és tota una declaració d'intencions. Dins d'aquest disc, el primer single era el que portava el mateix nom, que era aquesta.

0: tierra está a punto de partirse en dos, el cielo ya se ha roto el llanto gris, la mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Evidentemente la dieta pues está clara, no falta pegar y motel bolter. Ah, lo de papalotes.
1: Papalotes.
0: Sí, papalotes, ¿qué es, no?
1: Papalotes.
0: Pero realmente, bueno, pues la dieta ho diu ben clar, no? Lo que sí. Se llama escoltan.
1: O sea, están molt, molt compromesos amb
0: super compromesos.
1: El medi ambient, tenen una fundació, ¿ves?
0: Tenen una fundació i van comprar una illa.
1: Correcte.
0: Per a criar una tortuga que estava en
1: sí, sí.
0: Esperi de en
1: I tu saps que cada any conviden a gent a eixa illa.
0: Sí,
1: per a explicar-li per què fan això,
0: és
1: i perquè aquesta fundació... Tu saps que jo vaig estar a punt d'anar
0: no
1: a aquesta illa.
0: Hòstia, que guapo, tio.
1: És que jo, clar, jo tinc una història molt bonica.
0: Tu, és que...
1: Jo he vist a Manà abans de veure-lo així en Espanya en el Madison Square Garden de New York.
0: Hòstia, molt bé.
1: En el primer concert que donava Manà en el Madison,
0: Madison Square Garden
1: de
0: hòstia.
1: Nova York.
0: Que nivell, no, tio?
1: I vaig poder estar amb ells
0: en
1: els camerinos, en els vestuaris dels Knicks de Nova York.
0: Vaja.
1: Perquè cadascú d'ells tenia un camerino, eh? O sea, i una festa privada cadascú d'ells.
0: Molt bé.
1: I després vaig tindre l'oportunitat d'estar en l'habitació de Fer, que és el cantant, per a fer una connexió en directe amb la ràdio que treballava en aquest moment a Espanya.
0: Hòstia, molt bé,
1: així
0: no?
1: Que... Sí,
0: que
1: sí,
0: guai,
1: sí,
0: tio,
1: sí,
0: pues
1: sí, sí.
0: Això el que has de fer és un dia vindre jo i entrevistar-te a tu, tio.
1: No, jo tinc això, aquestes coses que me passen a mi en la vida, saps? Però bueno, perquè em dedicava el que em dedicava, ja està.
0: Bueno, molt bé, que guai. Home, experiències superxules, bueno. Tio, ja veus. I quina festa era millor dels quatre?
1: La del bateria.
0: Sí, no?
1: A on va parar?
0: Anem a fer un tema que vas a flipar. A veure si ja adivinis d'aquí.
1: A veure.
0: Va. De Sergio Dalma, tio.
1: Què dius?
0: Sergio Dalma, què te pareix?
1: Bueno, escolta, bé, no?
0: T'ho esperaves,
1: no
0: sé. Això?
1: No m'ho esperava.
0: Jo buscant...
1: No m'ho esperava.
0: Al principi no vaig pensar, però després... Bueno, te conte. L'any 92 va tenir un disc que es deia Adivina, val?
1: Sí.
0: I jo, el que anava a contar-te, l'he escoltat moltíssim.
1: Tu?
0: Moltíssim, este disc. Perquè a mi Sergio Dalma no és que me xifle, ni mucho menos.
1: A mi no m'agrada.
0: Bueno, agradable, molt italiana, sí, molt, sí, molt sí. Ese rotllo. I bé, però vull dir, no tinc la discografia d'ell, ni tal, no? Sen cançons, i bé. Però tinc un col·lega que li envio un abraç fortíssim des d'ací, per si està escoltant el meu amic Rubén, que era veí de la meva caseta, no?
1: Sí.
0: La que tenen els pares, i els estius, bueno, estiuejàvem junts tot el temps. I ell sempre la tenia posada, sempre tenia este disc amunt i avall, cada. Me'l sé de memòria, puc cantar-te la que vulguis, Anillo en la Fuente, Febrero, Tiburón, la que vulguis, mereixen totes d'escoltar-les. No res, bueno, i em va vindre al cap aquesta cançó que recorda que parlava del mar Mediterrani.

0: Escolta'm una cosa. Any 92?
1: Any 92.
0: I l'estava cantant al Mediterrani, Defiéndete Mediterrani?
1: Defiéndete Mediterrani.
0: Que estava fet pols, que estava allà vell.
1: Imagina, home, sí.
0: Vellet sí estava, però... Sí. Però, ostres, tio, imagina't ara. Que li
1: jo tinc que dir-te que la cançó està molt ben arreglada, per aquí impacte la corda, el segon acord, i sí que fan l'estribillo, que crea com una tensió, però la lletra és horrible, tio, és horrible.
0: És coenta.
1: O almenys per a mi, eh?
0: No, és que he de dir, així teniu una paraula que utilitzeu molt, que és coentor.
1: Coentor.
0: És molt coenta. I m'agrada molt la paraula perquè és que definís perfectament això.
1: Sí, sí, sí. Molt ben cantada,
0: Sergio, molt bé, Sergio, ja sabem. Any 92, també t'he dit, que fa molts anys d'això.
1: Exactament.
0: I com acabem, amic?
1: No, res, això, n'hi ha molts artistes que parlen d'això, i així que més endavant en farem una segon part i clavarem més en anglès, val? Ahí sí que el ficarem a carnilla,
0: val,
1: segur.
0: Perfecte.
1: Pues tenía pensada una de Revolver, lo que pasa es que, bueno, con sempre me fiquen moltes vegades, però és que té una cançó que parla també del rollo del prestigi i tal.
0: Tu creus que si tu poses Revolver en el guió no va sonar Revolver en este programa?
1: Home, clar que sí, però jo t'ho dic per a fer el convoy.
0: Tu eres molt listo. I un sinvergüenza. Sí, a mi me recorda molt d'esta cançó, eh?
1: Sí. Sí, vam parlar una vegada del disc Mestizo.
0: Estava en Mestizo, sí.
1: Exacte.
0: Sí, estava en Mestizo.
1: I esta cançó està allí.
0: Que bo.
1: És un temazo, eh?
0: Com es diu?
1: Olas Muertas.
0: Doncs se n'anem amb Olas Muertas de Revolver. Iván Ley, moltíssimes gràcies, amic.
1: Moltes gràcies a tu sempre.
0: Un plaer, com sempre. Adéu.
1: Vinga, adéu.

0: d'aquesta manera arribem a les 2 del migdia, arriba a l'hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després Tomàs Marín i Carmen Úbeda amb l'hora 14 on tenien Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem demà divendres 5 de juny de 2026 amb nova edició de l'Hoy por Hoy on tenien Vall d'Albaida, així a la SER. I recordeu,
1: sigueu bones persones.
0: Fins demà. Adéu.